0: d'este creuer amb símptomes d'haver-se contagiat d'antivirus ha reposat així a València, ja només, això sí, amb els tripulants a bord que van seguir el seu vol a Rotterdam en Països Baixos. En quant al temps, l'Agència Estatal de Meteorologia ha establit per avui dijous la vista taronja, perill important, recordem, a l'interior d'Alacant, al litoral nord d'Alacant i al litoral sud de València, per precipitació acumulada en una hora de 40 litres per metre quadrat en tempestes localment acompanyades també de granís i ratxes molt fortes de vent. Bon dia.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Síguenos por internet en ondacero.es.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: I Cristians d'Elda, el distintiu de festa d'interès turístic internacional. Cultura, tradició i participació ciutadana han sigut les claus del reconeixement internacional otorgat pel Ministeri. Aquesta distinció, la 16a festa d'interès turístic internacional que aconsegueix la comunitat, reforça el posicionament del municipi d'Elda com a referent turístic i cultural en el nostre territori. Sapiguem també que la Universitat Internacional de València, la VIU, pertanyent a la xarxa d'educació superior Planeta Formació i Universitats, commemora avui el Dia d'Europa, abordant quin és el paper d'Espanya en el marc geoestratègic actual d'Europa i el món. El col·loqui s'està celebrant a aquestes hores, així en València, en el Centre d'Art Hortensia Herrero. I l'Associació Valenciana contra el Càncer està realitzant avui la seva recaptació anual a la ciutat de València amb la instal·lació de més de 100 taules, en les quals col·laboren informant a ciutadans més de 1.000 voluntaris. I que es contem en pàgina de successos, que la Guàrdia Civil ha identificat a una persona per pilotar una aeronau a molt baixa altura en les platges valencianes d'Oliva, Bellreguard, Gandia i Cullera. La multa pot anar des dels 4.000 fins als 300.000 euros. El pilot estava en pràctiques i era el seu primer vol. Bona vesprada.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Este cap de setmana veus en Apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, Miguel Ángel Pereira, Tomàs Rufo i Daniel Luque. I diumenge correguda amb David Galván, Román i Gonzalo Caballero. La Fira de Sant Isidre, en directe, a les 6 de la vesprada, es veu en Apunt.
1: Notícies Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Els professors mantenen la convocatòria de vaga indefinida. Consideren insuficients les millores salarials proposades per la conselleria. Bona vesprada. També seguim parlant del brot de hantavirus. València torna a estar en el punt de la notícia al fer un avió que havia transportat a dos pacients contagiats una parada tècnica per a repostar. Estes i altres notícies fins a les 2 en punt al control tècnic està Jordi Andrés. Comencem. Els sindicats de docents mantenen la convocatòria de vaga indefinida a partir del pròxim dilluns 11 de maig. No ha hagut acord en la mesa de negociació d'este dijous. Creuen que la proposta que ha posat sobre la taula la consellera Carmen Ortí és insuficient i irrisòria. En la Conselleria d'Educació està la nostra companya Núria Moreno. Bona vesprada, Núria.
3: Bona vesprada. La proposta és una pujada.

0: salarial progressiva de 1.050 euros bruts anuals al llarg de 3 anys, és a dir, uns 75 euros bruts al mes, molt allunyada del que reivindica el professorat. Marc Candela, portaveu de l'STPB, Javier González, UGT.
1: No han presentat una proposta de tots els temes damunt de la taula, però és que ni tan sols la de retribucions l'han posat per escrit. No tenim ningú paper, tot és oral. Si aquestes són les condicions que volen que acceptem, evidentment no estem disposats. A la vegada és una mesura de pressió, per a que precisament la conselleria se senta a negociar. Però bueno, vist el que hem vist, continuem mobilitzats.
2: La negociació que tuvimos hace 20 anys, que des d'entonces no ha habido una revisió de la negociació a nivell autonòmic, conseguimos finalment 130 euros de subida. I ara nos estan ofreciendo 75 euros al final de 3 años es insoportable e inasumible.
0: La consellera Carmen Ortí insisteix en el diàleg, però condiciona la negociació a que s'accepten els serveis mínims.
3: És molt important que tots aquests temes estiguen supeditats, com no pot ser d'una altra manera, a que el dret d'avaluació de l'alumnat que se va a presentar a les proves PAU estigui assegurat.
0: Han dit que això és una amenaça. 3 dels sindicats, STPB, UGT i Comissions Obreres, que s'han alçat de la taula de negociació. Els sindicats CESIF i AMPE, en recolzar la vaga, han sigut els últims en recolzar eixos aturs, han continuat parlant d'assumptes burocràtics, però també han deixat clar que recolzen eixa vaga.
4: Gràcies, Núria. A més, esta vesprada hi ha convocats tancaments i jornades informatives a les famílies en diversos centres educatius de la comunitat. Moltes, a iniciativa pròpia de les famílies, els sindicats diuen que se senten secundats. Castelló, Lorena Pardo.
5: Este matí molts professors han acudit a treballar amb samarretes reivindicatives. Els sindicats esperen esta vesprada la resposta dels pares Pau Pons de l'STPB.
6: Perquè són accions des d'esta vesprada a nit que no són només de professorat, sinó que són jornades de portes obertes pràcticament, en les quals s'acudirà tota la comunitat educativa, professorat, alumnat, famílies, per explicar quina és la situació, per a parlar, per a demostrar que tenim tot el suport, no? En aquest sentit, el professorat, doncs, ens sentim amb tot el suport d'esta comunitat educativa i que les associacions principals de famílies estan amb nosaltres.
5: A Castelló, estos tancaments estan confirmats en el CEIP Sebastián Elcano i l'IES Sos Veïnat, però la iniciativa té el suport de diversos centres en tota la comunitat.
4: Per cert, que la plataforma d'escoles infantils de 0 a 3 anys de la comunitat també s'ha concentrat en front de les Corts este matí en una jornada de vaga en la qual reclamen mesures com la reducció de ràtios, majors recursos educatius i salaris dignes. Eixiran una altra vegada al carrer de tota la comunitat esta vesprada.
7: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
4: I preocupació després del pas a primera hora del matí per l'aeroport de Manises a València de l'avió ambulància que va traslladar des de Cabo Verde a Gran Canària un pacient evacuat del creuer amb símptomes d'antivirus. L'avió ha repostat amb els seus tripulants a bord i amb els quals no hi ha hagut cap contacte per part del personal d'aquest aeroport, tal com ha confirmat la delegada del govern Pilar Bernabé, Amparo Sánchez.
8: Des del Consell de la Generalitat han apuntat que desconeixien la parada tècnica que anava a fer l'avió a València. El conseller Marciano Gómez ha lamentat que no hi hagi hagut una adequada coordinació.
9: Yo entiendo que tiene que haber una coordinación y comunicación, que les tengo que decir que por parte del gobierno central no ha asistido. Nosotros no sabíamos que iba a parar aquí este avión y da la sensación que en Canarias ayer tuvieron el mismo problema. Nosotros estamos por la labor de colaborar y coordinar en todas aquellas labores que podamos hacer.
8: Davant les queixes del conseller, la delegada ha confirmat que ha telefonat al president a qui no ha localitzat i que ha tardat una hora en respondre-li.
10: No llevaba ningún paciente, no está dentro del protocolo de sanidad exterior y por lo tanto yo le he comunicado al presidente de la Generalitat porque lo tuviera y tuviera conocimiento de lo que estaba sucediendo, pero en ningún caso está dentro del protocolo de sanidad exterior, no ha habido contacto de ningún tipo, sacar una polémica de donde no hay no contribuye en nada.
8: En el vaixell també viatja una valenciana que han confirmat a través de les seues xarxes socials que es troba en bon estat.
11: Renovar tu casa siempre es más fácil con Conforama y su 20% de descuento extra en una gran variedad de sofás, colchones, muebles. Aprovecha precios realmente bajos solo del 8 al 11 de mayo. Conforama.
4: L'alcalde d'Utiel, Ricardo Gabaldón, ha declarat este matí com a testimoni davant la jutgessa de Catarroja i ha dit que ell creu que encara que s'haguera enviat abans el missatge d'alert, no s'hagueren pogut salvar més vides.
8: El primer alcalde d'un municipi afectat per la riuada que acudeix a prestar declaració ha reconegut que aquell moment ningú va calcular la magnitud del que estava per arribar. Preguntat per què va decidir suspendre les classes

0: a primera hora del matí, ha dit que ho va fer sense haver rebut cap avís de les institucions. Junt a l'alcalde d'Utiel també han sigut citats per la jutgessa, l'alcaldessa de València, la de Catarroja o el de Sedaví, entre altres.
1: I una crònica política, i és que l'expresident Francisco Camps insisteix a tornar a presidir el PP valencià. Demana al partit la convocatòria d'un congrés autonòmic que, segons calcula, serà a finals del mes de juny, congrés per al qual afirma tindre ja 300 avals. Hotel SH València Palas, Ramon Pérez, bona vesprada.
2: Sí, bona vesprada. Això, diu Camps, és el triple dels avals que el PP demanà a l'últim congrés. Assegura que no es conformarà amb res més que no siga presidir el partit. Ara reclama a Juanfran Pérez Llorca igualtat de condicions en eixa competició.
3: He visto que el presidente del partido, de la gestora, ha puesto en marcha una campaña interna con unas vallas publicitarias por toda la comunidad. Yo llevo desde el mes de julio del año pasado y no he tenido la posibilidad de poder hacer lo que en estos momentos he visto que ya hace el presidente de la gestora. Yo lo que le pido es igualdad de armas. Si el partido apoya una campaña, yo también querría que el partido me apoyase en una campaña y dar a conocer cuál es mi candidatura.
2: Camps ha presentat avui una nova enquesta que conclou que amb ell el PP obtindria majoria absoluta a les pròximes eleccions autonòmiques. Majoria absoluta del PP amb Camps que, segons l'estudi, també voldria l'electorat de Vox. L'expresident s'autodefinix, Amparo, com una persona coneguda i apreciada.
1: Moltes gràcies, Ramon. Ara continuem contant-los que el Partit Socialista ha denunciat avui en la sessió de control de les Corts que la Generalitat ha ordenat no emetre certificats sanitaris per al procés de regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern d'Espanya. El PSPB ja ha anunciat que ho posaran en coneixement de la Fiscalia.
0: El síndic socialista José Muñoz no ha dubtat a qualificar este fet de racisme institucional, mentre que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, rebutja perdre temps, ha dit en la mentida.
4: Es un boicot a personas que lo tienen muy difícil y que su administración se lo está poniendo aún más difícil, señor Pérez Llorca. Y que ven que cuando van a su centro de salud para conseguir un documento que les pueda asegurar vivir en España, se encuentra un muro de hormigón.
5: No hay ninguna instrucción ni ninguna circular que diga eso. Llévelo a los tribunales si quiere. Y además puede revisar las circulares y verá que dicen completamente lo contrario.
1: I el Col·legi Oficial d'Educadors i Educadores Socials de la Comunitat ha denunciat l'agressió patida per una educadora de la Fundació Antonio Moreno a Burriana, a Castelló, mentre realitzava una intervenció per a localitzar una menor que se n'havia anat del seu domicili. La professional va ser atacada amb una arma blanca al braç. Castelló, Juanjo Tobar.
6: El col·legi ha condemnat els fets i ha advertit de la situació de precarietat i risc en què treballa el sector social de la Comunitat Valenciana. Reclamen més recursos, reforç de plantilles, millors ràtios i garanties de seguretat. També han subratllat que la violència contra estos professionals no és un cas aïllat i han recordat les dades de l'informe estatal sobre violència i desprotecció en el sector social, segons el qual el 50% dels treballadors ha patit agressions verbals, el 25% amenaces i el 2% agressions físiques.
1: I l'actual conjuntura política i econòmica a nivell europeu i internacional preocupa els experts que consideren que Espanya ha de tindre un paper rellevant donada la seva extensió, però també el seu nivell de PIB. Són aspectes que s'han analitzat en una jornada impulsada per la Universitat Internacional de València, la BIU. Arribem a les 2. Adéu.

0: Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Són les 2:30, què tal, com estan? Molt bona vesprada i benvinguts. Arrenquem Comunitat Valenciana en la Onda de dijous. Avui un programa dedicat a la música. Pels nostres micròfons passarà de seguida una artista molt valenciana arraigada i una veu que de segur molts reconeixen. De seguida els contem perquè inicia gira i fa parada la primera, de fet, a València. Parlarem també d'eixa completa agenda de l'Institut Valencià de Cultura al tot el territori, a València, Castelló i Alacant, i d'altres assumptes. Avui en el programa, ja saben, fins les 3 de la vesprada, primer i abans que res, els primers minuts dedicats a l'actualitat informativa. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal, Begoña? Bona vesprada.
1: Anem a repassar els principals assumptes. Conta'ns.
2: Bé, doncs els sindicats docents mantenen eixa convocatòria de vaga indefinida a partir del proper dilluns 11 de maig. No hi ha hagut acord en la mesa de negociació que s'ha celebrat este matí. Creuen que la proposta que ha posat damunt la taula la consellera Carmen Ortiz és insuficient i irrisòria. A més, esta vesprada també n'hi han convocats tancaments i jornades informatives a les famílies en diversos centres de la Comunitat Valenciana, moltes a iniciativa pròpia d'aquestes famílies. Els sindicats diuen que se senten secundats. I la plataforma d'escoles infantils de 0 a 3 anys també s'ha concentrat avui en front de les Corts en una jornada de vaga en la qual reclamen mesures com ara la reducció de ràtios, millora també en majors recursos educatius i salaris dignes. Els educadors infantils han eixit als carrers este matí i ho tornaran a fer esta vesprada. Es reuniran a les 6 en la plaça de l'Ajuntament de València, també en la plaça de les Aules de Castelló i en la plaça La Muntanyeta d'Alacant per a continuar amb les seues reivindicacions. A part, i deixant de costat l'àmbit educatiu, preocupació. Després del pas a primera hora del matí per l'aeroport de Manises a València de l'avioambulància que va traslladar des de Cabo Verde a Gran Canària un pacient evacuat del creuer que sabem que té símptomes d'antivirus. L'avió ha reposat amb els seus tripulants a bord i amb els quals no hi ha hagut cap contacte per part del personal de l'aeroport, tal com ha confirmat la delegada del govern, Pilar Bernabé. Des del Consell, que diuen, han apuntat a que desconeixien esta parada tècnica que anava a fer l'avió a València i el conseller Marciano Gómez ha lamentat que no hi hagi hagut una adequada coordinació. Davant aquestes queixes, la delegada ha confirmat que ha telefonat al president, a qui no ha localitzat i que ha tardat en respondre-li una hora. Recordar, a més, que en el vaixell viatja eixa valenciana que ha confirmat a través de les seues xarxes socials que es troba en bon estat de salut. Parlem un dia més de la dona. L'alcalde d'Utiel, Ricardo Gabaldón, ha declarat este matí davant la jutgessa com a testimoni i ha dit que ell creu que encara que s'haguera enviat abans el missatge és alert, no s'hagueren pogut salvar més vides. És el primer alcalde d'un municipi afectat per la riuada que acudeix a prestar declaració. Ha reconegut que en aquell moment ningú va calcular la magnitud del que estava per arribar. Preguntat per què va decidir suspendre les classes a primera hora del matí, ha dit que ho va fer sense haver rebut cap avís de les institucions. Contar-te també en crònica política que l'expresident Francisco Camps insisteix a tornar a presidir el PP valencià, com ja ha dit en diverses ocasions. Demana al partit la convocatòria d'un congrés autonòmic que, segons calcula, serà a finals del mes de juny, congrés per al qual afirma tindre ja 300 avals. Això, diu Camps, és el triple dels avals que el PP demana en l'últim congrés. Assegura que no es conformarà amb res que no siga presidir el partit. Ara reclama a Juanfran Pérez Llorca igualtat de condicions en eixa competició. També ha presentat avui una nova enquesta que conclou que amb ell, amb Camps, el Partit Popular obtindria majoria absoluta en les pròximes eleccions autonòmiques. I el Partit Socialista ha denunciat avui en la sessió de control de les Corts que la Generalitat ha ordenat 9 metres certificats sanitaris per al procés de regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern d'Espanya. El PP ha anunciat que ho va posar en coneixement de la Fiscalia i el president Juanfran Pérez Llorca ha rebutjat, ha dit, perdre el temps en esta mentida. I el conte també ha abans d'acabar, que el Col·legi d'Educadors Socials de la Comunitat ha denunciat l'agressió patida per una educadora social de la Fundació Antonio Moreno Aborriana, a Castelló, mentre realitzava una intervenció per localitzar a una menor que havia abandonat el seu domicili sense permís. La professional va ser atacada amb una arma blanca en un braç.
1: Bé, són alguns dels assumptes principals en el dia d'avui. Ja saben, a la brújula aquesta vesprada amb Ramon Pérez a les 7:20. Analitzarem tot més i els pròxims butlletins informatius i al web en tot moment. Companya, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies. Gràcies a tu.
1: I fins ara, perquè són les 2:35 minuts i ara anem a donar-li ja el play, que sona la bona música, que de seguida entra la nostra convidada d'avui i de segur que van a reconèixer esta veu.

0: I avui parlem amb una artista que ha llançat nova música, música de la que parla de l'ésser humà i d'allò que ens fa autèntics com a persones. Primer vaig a saludar al nostre company Javi Mendigatxa. Bona vesprada.
1: Bona vesprada, Begoña. I és que podem presumir de que és de la terreta, eh? I és que sí. València ja és la seva casa perquè porta establida així des de fa molts anys, quasi tota la vida. Encara que una dona com ella havia de néixer en un lloc com París, perquè Sole Jiménez té una classe i una elegància que conquista en l'escenari i fora d'ell. El pròxim dia 5 de juny, apunta, estarà al Palau de les Arts en directe presentant Ser Humano, el seu nou disc. Però abans, com sempre, els artistes que passen per la comunitat estan amb nosaltres. Sole Jiménez, bona vesprada, benvinguda a Onda Cero. Hola. Comunitat Valenciana.
0: Sole, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal?
2: Oye, encantada de hablar con vosotros, de verdad, muchísimas gracias.
1: Oye, Sole, da la sensación, escuchando Ser Humano, tu último trabajo, que es un disco que está hecho desde esa perspectiva serena que da la vida cuando uno tiene ya una edad en la que comienza

0: generación. En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda.
1: Dona Sang. Onda Cero i el Centre de Transfusió et conviden a participar en la donació de sang el pròxim dijous 14 de maig en l'Ateneu Mercantil de València, de 10 a 14 i de 16 a 20-30 hores. A més, amb la teua participació pots aconseguir regals. Unix-te a la fàbrica de la vida. Dona Sang. Dona Plasma. Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana.

I els contem ja tot el relacionat amb l'agenda de l'Institut Valencià de Cultura per a esta setmana. A l'Auditori de Castelló tenim a Júlia Lezhneva i Luca Pianca en música, la soprano russa Júlia Lezhneva i el suís Luca Pianca ens conviden a l'Edat d'Or, un viatge musical a través del barroc on la veu lírica i l'elegància del arxilaüt es troben per evocar l'esplendor de l'Edat d'Or de la música europea. Serà dissabte 9 de maig a les 7:30 de la vesprada. I al Teatre Principal de Castelló tenim Teatre Melaguante, producció pròpia de l'Institut Valencià de Cultura. Vesprada d'estiu en Villamaria, una caseta de camp. Manuel està ultimant l'estrena d'una obra. Els intèrprets són Jorge, el seu nòvio, Lorena i Rocío, les seues veïnes i en part, amiga de la família. La funció és en honor a la seua mare, Marta, una actriu famosa que viu a Madrid. Marta ha vingut de visita amb el seu nòvio, Toni, que és dramaturg. Marta vol que li escriga un text nou. El problema és que Toni no escriu des de que el seu marit va morir. Serà dissabte 9 i diumenge 10 de maig a les 7 de la vesprada, com dèiem, l'Aguante Teatre, en el Teatre Principal de Castelló. I si ens n'anem al Palau de Congressos de Peníscola, tenim tres adioses cinema. Què passa després de la separació de Marta i Antonio? Ell, un xef prometedor, es refugia en els seus foguers. Ella comença a notar alguna cosa més que tristesa. Ha perdut l'apetit i no sols per desamor. Quan descobreix que darrere hi ha un problema de salut, tot fa un gir inesperat. El menjar fa un gust millor, la música li arriba com mai ho havia fet i el desig desperta les seues ganes de viure sense por. Dissabte 9 i diumenge 10 de maig a les 7 de la vesprada. I al Teatre Arniches d'Alacant tenim Alucina, teatre familiar. El que podem disfrutar és com a llum recorre una distància de 150 milions de quilòmetres fins a impactar contra l'om que hi ha al carrer de l'om del meu poble i provoca una ombra tan nítida que s'hi pot diferenciar un niu que hi ha a les branques més altes. Una sorpresa, algo sorprenent, una sensació de fascinació que ens fa gaudir d'un teatre familiar com és Alucina al Teatre Arniches d'Alacant el dissabte 9 de maig a les 7:30. I al Teatre Rialto de València tenim Emigrades, dansa. Investiga l'experiència de la migració des del cos, entenent el moviment com a arxiu viu, testimoni, ferramenta de supervivència identitària. L'obra aborda els processos invisibles que travessa el cos migrant, com és la transformació constant, la tensió de pertànyer i romandre i la reivindicació com a única via per evitar el present. No es tracta només de representar una temàtica, sinó d'evitar-la escènica i emocionalment. Serà dissabte 9 i diumenge 10 de maig a les 7 de la vesprada, dansa Emigrades al Teatre Rialto de València. I acabem a la Filmoteca de València amb cinema, Simón de la Montaña. Simón té 21 anys i viu a l'Argentina. Des de fa poc freqüenta un nou grup d'amics inesperat, amb ells per primera vegada sent que pot ser ell mateix, però el seu entorn està preocupat i ja no el reconeix. I si Simón volguera convertir-se en una altra persona, doncs servei de podem disfrutar-ho i descobrir-ho, sobretot a la Filmoteca de València. També servei de ludoteca cultural per a menors de 4 a 12 anys, com prant l'entrada en línia abans de les 2 del migdia del divendres 8 de maig. Era dissabte 9 de maig a les 6 i diumenge 10 de maig a les 8 de la vesprada.

sona de fons Bruno Mars, que amb ell acabem el programa d'avui perquè apleguem a les 3 de la vesprada amb I Just Might, una nova cançó que té milers de reproduccions a totes les plataformes de Bruno Mars i la cançó recomanada per la nostra artista convidada d'avui, per Sole Jiménez. Ens acomiadem, diguem-nos, fins demà, perquè ara continuen així a Onda Cero amb molta més informació. Que tinguem molt bona vesprada. Adeu.